era mar cap a l'Orient, cosí rus d'un amor de lluent. Canti la cançó per mi dus, que les folles d'am són al vent.